mensagem so formación alistander austor austor forim yes austor meire forstor yes meire fer ora sa sa yesor mi as fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer